guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va guru, va